0: Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i el... La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Kerolín i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament,

0: davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
2: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador de l'Osona, haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
3: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
4: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
5: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir.

0: hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
1: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
0: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
1: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
3: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
4: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no? De fora de Lleida, no?
3: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
5: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
3: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
2: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
6: Pongo un valor a la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
2: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
7: Los objetivos son claros, es meter siempre yo en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: Arribarem a dos quarts de vuit del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
8: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
9: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
2: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys, que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
2: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
3: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una candidata de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
2: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
4: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
6: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
7: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
6: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
8: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
6: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: A El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
9: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
10: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
9: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
11: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
12: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
9: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'un 1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
13: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
14: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
15: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
1: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, també Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la festa major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 5 anys. Investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
2: De estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja, per tant tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras, i de fet no només a Barcelona i Tarragona capital sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A les 8:06 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental, i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que si no hi ha mesures immediates començarà les protestes el 4 d'octubre i Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
12: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, què menjarem? Pedres?
1: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
12: És que més o menys quasi tots són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció, vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors, no hi ha un que hagi funcionat.
1: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu evidentment convocats, suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
12: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que a més els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que hem tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir, estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
1: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarc i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes, mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
12: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots

0: pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
1: Gràcies a tu, merci.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. L'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
4: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
5: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
6: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
7: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats

0: i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
1: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No, no és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
8: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: Quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
12: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
1: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
13: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per turoperadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners, o l'altre van ser retornats a part molt parcial.
1: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere un apoyo estructural que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo, y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve, i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Música. 10 minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Bon dia.
1: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
17: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i abaixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2 final. Eva Payor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
18: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido un equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
17: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
19: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
17: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
20: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
17: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
1: N'estarem pendents, com sempre.
17: Com sempre.
1: Gràcies, Cristina. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen, els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
0: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals fent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I és molt important, a la una del migdia hi haurà la diada castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les quatre colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. A aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia, un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme i ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van despertant a tots els ciutadans perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer. D'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça de Sant Jaume, i a partir de la una del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona, on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
1: I gràcies, Esther. I en mobilitat, hi ha circulació intensa a la C25, Aguilar de Segarra en sentit Lleida, per una avaria, i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat la víctima. Es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercats i Malsat Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Anar amb el

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona també per obres amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida per també obres amb un carril tallat i a banda a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajadell en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà. Clama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè Patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

una malgrat. Una malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen tomar l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ensenya que res ni ningú marxa fins que no has après.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
3: La ceguesa, la cobdícia, o no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
2: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dues avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart de la localitat. En arribar als efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
1: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
1: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
1: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país, aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb bona temperatura. Temperatura no tembra habitual, estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més, a més humitat que els últims dies, per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. Hem vist el divendres la mateixa situació que avui, despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre, després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents. Aturades són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On si tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Altobé, aquí en el seu sentit de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11 a l'altura de Reus en sentit de Tarragona, també a l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord, o també en aquest cas a la C25 a l'altura de Fonollos. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so i tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària fins a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
13: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
14: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y los modelos en ratón, lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
21: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
20: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
1: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
22: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
23: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà? No, no ens enganyem.
3: vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
22: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
5: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
2: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera d'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
1: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la

0: que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i per tant tenim una excel·lent entrada de la Mercè que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
0: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castanera.
2: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
3: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
2: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
6: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
7: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
6: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora.

0: Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
1: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar pressionar dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfundar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
0: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
2: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos, ¿sabes?, de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-Laseu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
3: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tuzellenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-Laseu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-Laseu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-Laseu va ser escollida l'MVP de la final.
0: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar Lima Horta per 70-60.
4: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
1: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
1: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
1: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que a més humitat que els últims dies, per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, i ha, per tant, retencions en els dos sentits. I també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i la Barra del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el que s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
13: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
14: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olie és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
21: Cada dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
20: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
1: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
22: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
2: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
22: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
1: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafanya.
5: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
6: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
5: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
4: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
1: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir i van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a 10:45 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
1: Immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia, doncs tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada doncs amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure doncs 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 en folre i també un 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure doncs moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions, com ara aquests pilars de comiat que estan produint-se. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats, que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
23: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè, que sortirà de Plaça Catalunya, i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous, com per exemple la Plaça de les Glòries, que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè, i aquí la plaça en Sant Jaume, amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí a Plaça Sant Jaume, Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els tiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels tiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
1: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
8: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
9: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
8: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
1: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
24: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
24: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos, ¿sabes?, de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
24: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adrián Arroyo, Ràdio Sabadell.
10: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Canllong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta, els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Canllong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
24: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
1: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Ona Malgrat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons a la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia abans de la diada un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
5: Comença l'Hora Maresma.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Parlar d'un element que forma part inseparable del nostre paisatge, de la nostra història i fins i tot de la nostra manera de viure, el mar. Perquè som al Maresme, el tenim aquí mateix, el veiem pràcticament cada dia, condiciona el nostre clima, ha donat feina a generacions i generacions i ha marcat el creixement de molts dels nostres pobles. Però potser, precisament perquè sempre hi és, no sempre li prestem l'atenció que mereix. I avui, coincidint amb el Dia Marítim Mundial, ens fem una pregunta. Vivim realment de cara al mar o de vegades hi vivim d'esquena? Al llarg del programa descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitats.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que, si poden, hi van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat, o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any ja heu anat gaire a la platja, vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu? I sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim. Els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja i vaig cada any. Primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja. I després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també a entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins, quan és cap de setmana aprofitem amb els amics del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no després de l'acabar el mal temps ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern on tenir-la davant, així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí, tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne una altra.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc home de mar, t'haig de dir, practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol al 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faci alguna immersió, alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event en especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la
4: muntanya. Doncs jo aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
0: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara. Tenir la platja platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.

Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant quan parlem del mar i del seu entorn. Un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i, sobretot, l'havanera. Avui en Sergi Ferrer, des de Calella, ens porta un reportatge sobre aquest gènere centrat en la figura de Lluís Sarriera, que és membre dels Faroners de Calella. Sergi.

0: Hi ha músiques que escoltem i prou, i n'hi ha d'altres que amb els anys acaben formant part de la nostra vida. Aquest podria ser perfectament el cas de les havaneres per en Lluís, membre dels Faroners de Calella. Ell les va descobrir als anys 80, quan estiuejava amb la família a Calella de Palafrugell, i el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les havaneres ve de l'any, dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les havaneres. I al principi no sabia ben bé el que eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les havaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó, que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vindria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988, 25 anys cantant havaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella, i 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les havaneres i intento posar Calella en el món de l'havanera, en el mapa, en el món de l'havanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen aquí Calella, per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'havanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical. És una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'havanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les havaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les havaneres mexicanes, on també vaig fer una recerca sobre les havaneres mexicanes, que no són les cubanes.

0: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell, des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella, han passat més de 40 anys.
1: El meu món és l'havanera, i però bé, malauradament ens anem fent grans. Aquest és el resum.
0: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge, i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet fent referència al tema d'avui, que és el mar i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen per mi? Tradició...
0: Bueno, si les has escoltat, si... Bueno, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que uh-huh. és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar amb Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
3: Hola, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'escanar el mar. Sí, és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca. Fem rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen el Moll. Tenim restaurants de peix, tenim una riera ampla que va a parar directament al mar, tenim la platja, tenim xiringuitos, vaja que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, Gemma, no et conec, però encantat que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
3: Hora Maresme.
4: Hora Maresme, d'acord?
3: Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys, fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar, i doncs amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final, vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
4: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És de vestit Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, eh? Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. Uh-huh. I sí que és veritat, és a dir, això, la pregunta... al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar, eh? Mm-hmm. No només de cara al paisatge, que és maco, és dir, el mar és molt maco, no? Però tenim, doncs, l'economia, què seria, en el nostre cas, si ens el port, doncs, l'aspecte econòmic, mm-hmm. l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen, és dir, Arenys tenim, la nostra ànima són dos punts molt importants, no? Una és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament sí. i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde, o amb els serveis, doncs veiem, dic, els meus companys de Junta, dic, mireu, sisplau, a les parets, què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys, vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, uh-huh. i allà va sortir

0: Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però sàpiguer navegar per mi és molt important, sàpiguer fer un bon nus. La gent més gran està al costat del mar. Home, els restaurants.
1: Sí.
0: Restaurants, és a dir... Arenys, jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble, no? I bons restaurants, i que no tots són cars, eh? No tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a estar-lo sempre, no? Però hi ha molts de restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara bé, els calamarenys.
1: Sí, i tant, ja no falta gaire.
0: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Major. Joan Major, que és, per un costat, president del Mar Esport, amic i, a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Major, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia.
1: Ah.
0: Això, per això són més dolços, eh?
1: Segur. Alguna cosa hi ha.
0: Alguna cosa hi ha, Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar. El port nostre és un lloc agradable d'estar. Està ple, doncs hi ha 600, 700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques. És un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi, és dir, quan hi ha temporals, doncs podem entrar, i la gent, doncs quan parles doncs, amb la gent francesa, doncs que ve per aquí al Maresme, està molt contenta, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de... El port està molt al costat del poble, el poble i de Sijolí, el poble, tot i que l'hem anat fent malbé a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
1: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
0: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
1: Mira si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys,
2: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima, al Maresme?
3: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar, i això ho hem vist moltes vegades. No són les mateixes temperatures les que podem tenir, jo què sé, un Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem, només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim, i és gràcies sobretot a aquest efecte termorregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
2: I aquest efecte que comentes fa que doncs, tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
3: Exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables, no? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua en petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? Uh-huh. En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos, el que està, té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem, aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors, és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prop del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment, la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra, i per tant,

0: doncs, podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. Uh-huh. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. Mentre que en una comarca de l'interior no tenen aquesta influència marítima, tenen temperatures més baixes a l'hivern, aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i sobretot els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem unes temperatures raonablement més càlides que no pas les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termorregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop de mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Uh-huh. Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen i què són exactament?
0: Bueno, és això. Són vents d'origen marítim. Són uns vents que es generen de... És com un cicle tancat. Val? Són vents molt locals, vents d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa la terra i, per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire, com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. Uh-huh. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet i, per tant, va més arran de terra. Uh-huh. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure. I així es genera aquest cicle que contínuament fa que es mantinguin les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i, per tant, es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim. Ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
0: Sí, es nota. Ja ho he comentat abans. Es nota molt. Es nota per dos aspectes. Un, per la proximitat al mar i l'altre, per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures. Evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, sobretot per l'efecte que no, la llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
2: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
0: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al Serrada Litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de garbí, aquesta tarda, demà, el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Si al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs, aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que, de moment, ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i si continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap al Serrada Litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
3: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
3: En clau internacional també ens hem de lamentar perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho ha pogut evitar.
1: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. I el tema curiós del dia, Laura?
3: Doncs com a curiositat tenim l'origen de les festes de la Mercè, que es remunta a l'any 1871. Aquell any el rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, havia anunciat que visitaria Barcelona al setembre i com que les dates coincidien amb la Mercè, l'Ajuntament va aprofitar per organitzar una sèrie d'actes festius. La festa va durar 8 dies, amb el 24 de setembre com a dia central, combinant activitats populars amb fires industrials i comercials per tal d'atreure forasters.
1: Molt bé, Laura. Has anat alguna vegada a les festes de la Mercè?
3: Sí, sobretot als concerts.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo crec que no hi he anat mai. No em sona, ara mateix no ho recordo, però vaja, sí, haurà d'anar algun dia,
3: sí.
1: Molt bé, Laura, doncs no marxis, va, que també coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
3: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Continua la Laura Espanyola amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum. El que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut, aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que eren les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen única i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també són mòfiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tota Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que...
2: S'havien arribat
1: a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que, quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs al passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta pocs llocs es troba, vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, a la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, no, aquí el Maresme no és problemàtic.
1: D'acord, i a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això és molt complicat.
1: Mm-hmm.
2: S'hauria de tenir present que aquestes plantes, també adaptades en aquest ambient, són úniques, extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diguem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu allà es veuen troncs secs, unes arbotes seques.
1: Sí.
2: Que si no hi estàs avesat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, és que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca ja. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen, i això també són herbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
2: Sí, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, perquè encara no fa mal temps, comença a fer fresquet i ens van canviar una miqueta la roba sense passar-se, o sigui, super, super.
1: Molt bé, Judit, anem al gra. Primera cita, sí. Què ens podem posar quan volem causar una bona impressió, noi i noia?
2: Sobretot no disfressar-nos, no voler anar d'algú que no som. Uh-huh. Arregladets, una miqueta més arregladets. Si és primera cita, sempre intentes anar una miqueta més cookie, no? Que no com aniries a lo millor a passejar amb els col·legues, no?
1: Clar.
2: T'arregles un pèl més, però bueno, jo penso que naturals, però arregladets, una miqueta arregladets.
1: Uh-huh. Creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma, doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
2: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona de confort massa i pot ser liar-la molt, eh? Uh-huh. A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh? Clar. Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible. Això sí, el que dic, polireta, arregladets, no?
1: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
2: Clar, imagina't que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més pripi o jo què sé, i tu vesteixes així, resulta que amb ell, oh, que guai com vesteix, i després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb com, que el que dius tu, és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
1: Uh-huh. Més enllà de la roba, ara ja acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones. Creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor, perquè volem agradar, perquè volem estar, doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
2: Jo dic, per experiència pròpia, que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, uh-huh. més gran fa la persona. Si és un maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural, perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh? Uh-huh. Si no vas sempre així, no facis això, saps? Clar.
1: Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
2: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh? Uh-huh. Perquè realment al final és veritat que quan més naturals és com uau, saps?
1: Clar,
2: és millor, però bueno, que el maquillatge està bé en mesura, eh?
1: Uh-huh. Pel que fa al tema dels colors o els estils o els diferents, doncs, les diferents peces de roba, hi ha algunes que són, doncs, que resulten més atractives que altres?
2: Aquí depèn, perquè tu imagina que és una primera cita, que sou dues persones que aneu a caminar per la muntanya. Hmm. I us aneu a fer una excursió a la muntanya a la primera cita.
1: Clar.
2: M'explico una altra cosa, que sigueu dues persones que us agrada molt anar al teatre i quedeu per anar al teatre. Llavors, clar, jo penso que és una miqueta el que parlem sempre. Peces i prendes que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
1: Clar, completament d'acord amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, només el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és, doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
2: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, eh? Si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic, que siguin prendes coquetes, no? coquetones, no sé, si és un vestit de tirants maco, que saps que et queda superbé, o que fa un escot bonic, o no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, és cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no? Són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És diferent. El dia és, doncs, més, potser, anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que veus tu, si vas al cinema, t'has tancat a un puesto i no parles.
1: Clar.
2: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
1: Mm-hmm. Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem, doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final es va perdent els detalls petits, no? El mantenir, doncs, tot maco.
2: Doncs et vaig dir una cosa. Jo cansé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions. La que tinc ara, que és, per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que per mi és la més que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble. No fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se, no hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot, segueix igual. M'explico?
1: Sí.
2: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això en plan, dic, nosaltres sempre, sí, sempre anem bé, oi? Diu, sí, amb un ovell en xandall, em deia. Vull dir, sempre ens arreglem. Jo sempre penso, ai, a veure si em poso aquest, perquè sé que hi ha algun vestit, doncs, que li agrada més com en queda, o que a ell mateix li encanta el vestit, em va regalar un vestit al Lago Como preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada, i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé, jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha de... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
2: i
1: clar,
2: a les relacions és el mateix. Les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
2: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
2: No, això, veus? Una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell, també.
2: Jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot, i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima, i que és una persona que no és tòxica, i que és una persona que és sincera, i que no et fan anar amb coses que no et queden bé, i dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest? I a vegades em passa, ell mai em diu, posa't això, posa't allò, Però jo li dic, mira, no sé què posar-me aquest o aquest. I quin em poso dels dos? Va, me'ls provo els dos. I em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, vinga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona,
1: clar,
2: perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa, però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base de més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
2: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi, arribem al final del programa d'avui, encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Pratsavalls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma, bona tarda, companys. Espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
2: Hola, sí, què tal?
3: Bon dia.
1: Què tal, companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats
0: a tothom
1: que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa hem estat escoltant que bonic que és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. El que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple, per exemple, el tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
2: A veure, no és una pregunta fàcil, t'he de dir.
1: No ho és, no ho és. O sigui, ho suposo difícil, és, high level.
2: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donant una identitat, una riquesa també, perquè al final doncs, aquest mar doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte que és no ben bé explorar doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etc, etc. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
1: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, que Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades, a l'estiu, el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, eh? Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
3: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I evidentment, molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
1: Mm-hmm. Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
0: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i us he perdit el fil. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
1: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes com, per exemple, el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també m'ha estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que, et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
0: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop, tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordeu quan va haver-hi aquell temporal tan heavy que se'n va endur... Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final hem de tenir en compte que tenim doncs, unes certes característiques pel que fa doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i, per tant, totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final és una qüestió que haurem de tenir en compte. Potser no ara, de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
1: i el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat, jo sí que és veritat que som de Palafolls i Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat, eh? Això ja és un conflicte d'anys, però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia, passeges per al passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar, la veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o ho sap viure. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
0: No.
2: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats sobretot de costa i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
0: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim doncs l'avantatge de viure a prop del mar. Per tant, és un element més, no?, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera, és trist, eh?, però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, sé, doncs, persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè, clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts de casa.
3: Molt bé.
1: I ja per acabar, Laura, no digues, perdona, que no t'he deixat acabar, Laura, digues.
3: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull dir que he notat que ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
1: Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc?
2: A Marc, sempre. I amb uns banyeros.
0: A Marc, però això ho deien abans, no? Ara potser però
1: això
0: ja
1: ho diem
0: no.
1: Molt per aquí, Gemma? A l'Alt Maresme, diguéssim, Calella cap amunt,
0: sí?
1: Sempre anem a
0: Marc,
1: eh?
0: Oh, ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat, no pensava que fos una cosa.
2: Gràcies,
0: de territori.
2: Gemma.
0: Per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
2: Musicalment no.
0: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
2: Soc un boomer.
0: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no?
2: Sí, perquè física, maco, això, no?
0: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és una altra època.
2: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa...
1: Pensava que anaves a dir anirem a Marc.
0: Ja. anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresme. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adeu, marxem, fins demà, que vagi bé.
1: Adeu.

Vora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia. O sigui,
3: que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules abrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit, hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal, no sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
2: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar
2: abadejo
3: al mercat...
2: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC i hi és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, i al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar.
3: Maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno... Jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per el teu cafè o el teu te per anar a dormir, pues això, gitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a gitar-se, com més a moure's.
3: Com
2: i
3: de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
2: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja n'hem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, renyar, ho he tret.
3: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
3: és
2: més
3: És una mica
2: estès.
3: Més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última...
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes.
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma,
3: ostres,
2: ja.
3: És complicat estar dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui,
2: doncs
3: un altre
2: repetirem.
3: Per parlar-ne més, i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo,
3: molt
2: exacte,
3: bé,
2: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra.

0: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
2: Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Sió, Agramunt.
3: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
4: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
3: Doncs ara mateix no massa, quina?
4: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
3: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
4: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
3: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
4: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
3: Efectivament.
4: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons perquè el meu fill juga a futbol sala.
3: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
4: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, molt bona tarda.
3: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
5: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat, i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
4: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
5: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base, i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit, i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió, i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
5: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana, i bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí, parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
5: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar, és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
5: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp, uh-huh, i el que veig és pito, hi ha una falta, la
1: sí,
5: pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos. Va?

0: Vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
0: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, pugui prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
1: Uh-huh.
2: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment el seu protagonisme també.
0: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si aquesta acció pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brus greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
0: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
1: Mhm.
2: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món al qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport, perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
0: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
2: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
0: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que va sol, sí que és cert que et sents molt sol.

0: sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no m'importa, no estic sentint res? O...
0: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Vale, la primera, aquesta.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
2: Ara aquesta?
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: I ara l'última?
3: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Corcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, millor dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1900, d'Art Sant Martí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la en forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Canta la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni, i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no?, que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. A l'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida, i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, pues, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies, bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: que el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien,
7: sí,
5: aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que si ets de Vilanova podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor, però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: També. L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la... qüestions més, van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades, llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta, es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Ho continua sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina, i no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegantona és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: La xarxa. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
3: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
1: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic, que és un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis. La Paeria invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
4: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
5: Benvingudes una vegada més a Fem el Toc, al nostre espai per parlar de diversitat, igualtat i, sobretot, per posar sobre la taula aquelles realitats que encara avui necessitem mirar amb perspectiva feminista.
6: Total, Mònica, hem tornat, tenim una tercera temporada endavant i aquesta temporada venim amb novetats. I és que a partir d'ara els programes es faran principalment en directe, per tant, és una bona notícia. What? I emetrem els dijous de 6 a 7 de la tarda, cada 15 dies, com sempre. I a més, ens podreu escoltar en directe o si bé us ho heu perdut, doncs podreu recuperar el podcast a través de Spotify, com sempre, o a la web d'Ona Malgrat.
5: En directe, Núria, tens clar que no hi ha censura, eh?
6: No hi ha censura ni
5: el que diguem,
6: ni arròs,
5: tal qual.
6: Tot val.
5: Sí. Va. Anem a explicar a veure què parlarem avui. Avui volem parlar de dones joves, de feina, de vocació i d'un món que, a priori, pot semblar que no té res a veure amb el feminisme. És un món molt de machos.
6: Per això mateix té a veure. Veureu per què.
5: Perquè què passa quan ets una dona jove i decideixes treballar en un sector on, tradicionalment, els homes han estat majoria?
6: Correcte, i avui ho volem fer a partir d'un sector molt concret, que és el sector de l'aviació i el món dels drons.
5: Uau.
6: Esteu flipant ja. Un sector tecnològic especialitzat, amb molta presència masculina, i que a més està vivint una transformació enorme. I és que quan pensem en aviació, probablement ens venen al cap pilots, enginyers, controladors aeris, professions que durant molts anys s'han associat sobretot a homes. Però les coses estan canviant, per sort.
5: Sí. perquè les dones també són intel·ligents. També poden ser enginyeres, eh?
6: I tant.
5: Va, que estiguin canviant vol dir que hi ha igualtat? Doncs no necessàriament. Perquè una cosa és que les dones hi siguin i una altra que hi tinguin les mateixes oportunitats, que ocupin espais de responsabilitat, que la seva veu tingui el mateix pes o que no hagin de demostrar constantment que saben fer la seva feina. I aquí apareix un concepte que ens interessa molt avui, l'empoderament. Però què vol dir realment ser una dona empoderada en l'àmbit laboral? Posarem llum a això. És tenir confiança en una mateixa? És ocupar espais de poder? És trencar estereotips? És obrir camí perquè altres dones puguin venir darrere? Potser és una mica tot això.
6: Total, jo crec que sí, i amb la nostra convidada d'avui ho veurem. I si parlem de dones joves, també hi ha una altra qüestió molt interessant, perquè encara avui ens trobem amb estereotips relacionats amb l'edat i amb el gènere. Ser jove pot significar que et considerin una experta. Ser dona pot significar que hagis de demostrar una mica més la teva vàlua. I si ets dona jove treballant en un sector molt masculinitzat, doncs potser et trobes amb una combinació de tots aquests prejudicis.
5: Sí, i això no és només una sensació. Les dades mostren que les dones continuen estant infrarepresentades en molts àmbits vinculats a la tecnologia, l'enginyeria, les ciències i determinades professions tècniques. I això té conseqüències. Perquè quan les nenes i les noies no troben referents femenins en determinades professions, és més difícil que es puguin imaginar ocupant aquests mateixos espais en el futur. I aquí és on els referents tenen un paper molt important.
6: Sí, per això avui ens fa molta il·lusió conversar amb una dona jove que ha decidit fer-se un lloc precisament en aquest àmbit. No?
5: Sí, parlarem amb la Mariona Font-Basar, besneta de Cala Papeta Satxa d'aquí malgrat, que també era un referent. I amb ella analitzarem què significa obrir-se camí sent una dona jove en un sector masculinitzat. I també de què podem fer perquè les noies joves vegin que poden ocupar qualsevol espai professional que es proposin.
6: Perquè al final potser l'empoderament també té molt a veure amb això. No haver de demanar permís per ocupar un lloc que també és nostre. Així doncs què? Som-hi?
5: Som-hi.
4: Fem conversa. Entenem altres realitats.
6: La Mariona té 29 anys i és graduada en gestió aeronàutica per la UAB amb un màster en seguretat operacional en aviació pel King's College London. Actualment treballa com a tècnica responsable de legislació i normativa de drons a l'empresa CITEP i col·labora amb Somos Dron, una cooperativa on treballen en projectes de consultoria i formació en l'ús de drons i que a més està formada per dones que alhora també ajuden a altres dones en el seu desenvolupament laboral i professional. Més endavant ens explicarà una mica en detall aquest projecte. Destaquem també alguns dels projectes en què ha participat la Mariona. Ha participat a REPMUS en col·laboració amb l'OTAN, projectes Flying Opportunities amb ajuda en acció per part de Somos Drone i anteriorment ha treballat a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, a Vueling, Volotea i altres operadors en rols de tècnica de seguretat operacional i logística. A més, direm que la Mariona va ser en el seu moment l'única noia en el batxillerat tecnològic.
0: Sí? Sí, correcte.
5: Carai. El Ramon Turró.
6: Aquí malgrat.
0: Sí, sí.
5: Molt bé.
6: Benvinguda, Mariona.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
5: Benvinguda.
0: Què tal?
5: Entrem en matèria?
0: Sí.
5: Va, Mariona. Abans de parlar de drons, lleis i de tot l'imperi que gestiones, jo et recordo sortint de l'escola, sortint del Fulladosa amb la motxilla penjada a l'esquena. Sí. En quin moment aquella nena li diu a algú: aquest cel que veus algun dia serà meu? És allò molt Duquesa de Alba, eh?
0: Sí.
5: Tot això que veus és meu, doncs...
0: Ha sigut un camí llarg i inesperat. Jo en cap moment pensava acabar fent seguretat aèria. Jo tenia molt clar que m'agradaven els avions, gràcies al meu tiet, que ve de vocació familiar, però no tenia clar per on tirar. M'hi ha portat una mica la casualitat. La salut, jo volia ser controladora aèria, però no vaig poder per la diabetis.
6: Sí, que sí. Interessant, el món de... ara aprofitem ja tot el que dius, perquè sí, el sí. Món dels controladors aèris, controladores en aquest cas, és un món tan fascinant, no? Perquè aquesta gent està sotmesa a molta pressió, oi?
0: Sí.
6: Explica'ns una mica.
0: L'aviació és molt estressant. Són torns, bueno, depèn de l'aeroport sempre en el que treballis, però per exemple un aeroport del Prat en hora punta són pics d'estrès bastant bèsties. Importants. Sí, sí, sí. I jo, clar,
6: clar, sí,
0: haig de passar un certificat mèdic, que no passo, per desgràcia, però bueno, a mi això sempre m'ha servit per acabar-me de guiar. Volia ser enginyera aeronàutica, vaig agafar-li mania a la física al batxillerat, per decidir, bueno, doncs buscar una alternativa.
6: Està bé, no?, perquè vas anar fent proves i veient que quin era el camí que...
0: No, jo sempre he sigut molt així. Quan una cosa falla, s'ha de buscar una alternativa.
5: Clar que sí.
6: Molt bé.
0: I he arribat per casualitat. Per casualitat pura i dura.
5: I al pati de l'escola, tornem a aquella Mariona petita, a la infància, al pati de l'escola ja es veia que series una jefaza. Eres de les que manava i dirigia?
0: Sí, sí, sí. Sempre he tingut... sempre m'han dit que he tingut fama de líder. Sempre he sigut molt aplicadeta, molt, molt d'estudiar, i al final, doncs...
5: Has de liderar, has de liderar. Si tens fusta de líder, has de liderar.
6: Això és el bo, no?, que si es veu el potencial de cadascú.
0: I a sobre era que m'emprenyava. Vull dir, si no se'n feia cas, m'emprenyava.
6: Vale, o sigui, per aquí ve el lideratge. Eres aplicada, però també tenies aplicada, aquest...
0: Aplicada, però amb mala llet.
5: Amb mando. Sí.
6: Molt bé, Mariona. Deixant enrere aquells anys d'infància, arribes a l'edat adulta, com has dit, no?, anar fent provetes.
0: Sí.
6: Estàs al capdavant d'una feina amb projectes molt grans, molt interessants. Com ho vius, això? Això és un xoc per tu avui en dia?
0: Sí.
6: T'agrada mirar enrere i veure...
0: Sí, sobretot... ara, en el present. O sigui, jo sempre m'havia marcat l'objectiu d'ESA, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i vaig arribar amb una edat que jo pensava, 25 anys, deia, uf, em costarà una miqueta més, i de cop i volta em veig dins i dic, i ara què?
6: Ja som dins, no?
0: Exacte. I ara només toca avançar i mirar enrere i dir, doncs ha servit per alguna cosa tan petit.
5: Em fa gràcia perquè quan diu mirar enrere, clar, és com si mirés enrere 30 anys i en té 29. No,
6: acabes de començar.
5: Clar, sí, sí. Sí, sí, sí. És brutal. Alguna vegada t'has trobat amb paternalismes per part de companys? Com ho fas per demostrar des del minut 1 que tu també tens el control?
0: M'he trobat amb paternalismes, amb faltes de respecte i amb altres coses. Els paternalismes venien més a l'inici, quan acabes de sortir de la universitat, que encara estàs una mica perduda, et poses a treballar, no sé, en un entorn que és
5: un camp de naps.
0: Un camp de naps, correcte. I et veuen jove, et veuen inexperta i et, bueno, el que et puc explicar així més desastrós és que no tenen interès ni per aprendre's el teu nom.
6: En sèrio?
0: O sigui, jo era niña i feien així amb els dits, el típico chasquido.
5: Què dius?
0: Sí, sí, tal qual.
5: O sigui, ni el respecte aquest de veure't com un igual.
0: Exacte. No, res d'això, res d'això.
5: Que fort,
0: jo i les meves companyes, totes.
5: Vam tenir un programa que es va dir Dona i Poder, i també alguna cosa així em sona.
6: Sí. Perquè això ens agrada molt que estiguis avui aquí explicant això, perquè a vegades la gent et diu, allò típic, igualisme, no?, i el feminisme i tota aquesta cosa que la gent es mofa d'això.
5: Però aquí és on no hi és encara.
6: Però aquí, no, i on es veu que la gent diu, no, això ja està superat, això no està superat.
5: No. I és que fins i tot a l'administració pública, on sí que hi ha igualtat de sous, i al mateix lloc el mateix sou siguis home o dona, però encara hi ha aquestes discriminacions de que una sempre serà la nena, o la niña, o la rubia, o la morena, i l'altre serà el senyor tal.
0: A l'administració són una mica més respectuosos, val a dir, però sí que sempre hi ha el... Jo, per exemple, estava en un àrea on eren tot nois i jo.
5: Ah, i sempre era més a més.
0: Res, no és cap cosa negativa, però sempre et deien para que le des el toque femenino, saps? I és com, ostres, la veritat.
6: Encara estem aquí.
0: Encara estem en aquest
6: I tot. Alguna anècdota més hi ha endavant? Perquè tu vas dir, quan vaig entrar, no? Lo típic, ara ets inexperta i se suma aquests nois a jove,
0: però el present, més endavant. Sí, sí. Ara en el present, això que heu dit de la cooperativa de Somos Drone, som tot dones. La meva companya és pilot i instructora en formació de drons en escenaris dels més heavies que et puguis imaginar, i quan demanen per parlar amb algú, demanen per parlar amb el jefe.
6: Encara, eh?
0: Sí, sí, sí. I ella l'altre dia li deien... No, però tu eres la secretària, no? Jo no me voy a creer que tu eres piloto hasta que no te vea volar.
5: Que fort.
6: Mònica, a tu i a mi ens agradaria tant, o sigui, ens agradaria tant estar en llocs com els de la Mariona, perquè repartiríem uns mocs.
5: Sí.
6: Què ens dirien? Ens dirien les feminazis ja només
5: però
6: entrar.
5: Però sí que haig de dir que se n'aprèn amb els anys. I amb els anys vas pensant els mocs que has de dir quan tinguis certa edat. Quan però ets molt jove.
6: Que el 2026 encara passi això, vale, que estàs en un entorn molt masculinitzat, però a mi em sorprèn moltíssim.
5: Bueno, perquè l'educació continua sent masclista.
0: I a vegades prefereixes callar, eh?
6: Sí, per no
0: evitar conflictes, estàs treballant...
5: Però això és una cosa que a mi em fa bastanta rabieta.
0: Sí, sí, sí,
5: perquè
0: sí.
5: Dius, És com quan estàs en un sopar i un paio fa un comentari fora de lloc, no?
6: Com ens ha passat moltes vegades.
5: Clar, jo ara, si li dic, això que acabes de dir és ofensiu, o a mi m'ha ofès, talles el clima aquest de divertimento del sopar. Sí. Però ell, amb el seu comentari, no el talla.
6: I a més a més, t'endures l'etiqueta famosa feminazi, que a mi em molesta moltíssim perquè...
5: Talla rotllos...
6: Clar, i que no és que tu siguis una feminista radical. És que tu estàs defensant una cosa que és la igualtat, pur.
5: Clar,
6: no hi ha, no hi ha debat aquí.
0: Que jo he arribat aquí igual que tu.
6: Correcte.
5: Exacte.
6: Mariona, important, ens has parlat ara de la cooperativa Somos Drone, que hem presentat abans, i és molt interessant perquè volem que t'expliquis una mica més quins projectes porteu a terme a través d'aquesta cooperativa. Ja que és liderada per dones i cap a dones, no?
0: És una cooperativa, és una entitat formadora, és a dir, formen a pilots de dron. És una cooperativa que té... doncs la seva part de formar gent i com una escola normal, i a part col·laborem amb Ayuda en Acción, amb un projecte que es diu Flying Opportunities,
6: que hem comentat, sí.
0: Exacte, que és el que has comentat, que és el que s'encarrega de fer projectes que ajuden a dones majoritàriament en risc d'exclusió social. I que aquest projecte l'hem portat a Mozambique, l'hem portat a Mèxic i a Bolívia. I a Bolívia, per exemple, et puc explicar ja que elles mateixes han format la seva minicooperativa i ja estan doncs, treballant en camps, clar, allà quan han de fer fitosanitari, tenen camps de llargues i llargues i llargues distàncies que caminant són hores i hores en unes altituds horribles i amb unes temperatures complicades. Amb el dron ho tenen fet en 10 minuts.
6: Clar,
0: que fort. I per elles això és un avantatge grandiosa.
6: Que guai, no?
5: I ho controlen elles.
0: Sí, sí, ho porten elles.
6: No, clar, i llavors se'ls dona una oportunitat laboral molt bèstia.
0: Correcte.
6: Perquè llavors elles allà es poden guanyar bé la vida, a part de que contribueixen a la comunitat.
0: Exacte.
6: Perquè millorant aquest sistema, no, de fitosanitari que dius, guanya la comunitat sencera.
0: És un benefici per elles molt bo, tant econòmic com social.
6: Clar, és que des d'aquí han d'haver-hi més projectes d'aquest tipus.
0: La meva companya sempre m'ho diu, que per elles és tan beneficiós veure-ho, perquè... és com que agafen l'exemple de com som les dones aquí.
6: Clar.
0: Allà no són així.
6: Clar.
0: I elles, i tu hi vas i et veuen i t'admiren. I és una sensació molt positiva.
6: Clar, els referents, que important.
0: Exacte.
5: Però imagina't, o sigui, ara estava pensant en allà, formen la seva pròpia cooperativa, potser, no? I comencen a treballar empoderades, tal. I aquí encara tenim aquell punt de que no. O sigui, se'ls hi dona l'eina... no? I n'aprenen molt bé, però aquí no ens ho apliquem.
0: Exacte, sempre passa.
5: Perquè aquí les dones moltes vegades ens fotem traves entre nosaltres mateixes.
0: És un dels problemes principals que tenim.
5: Sí. Tens alguna anècdota d'aquelles de dir terra traga'm en una reunió amb homes on haguessis de fer un cop sobre la taula? Que t'hagis trobat en plan...
0: Anècdota com a tal fa relativament poc, en una reunió sí que costava que m'escoltessin. Llavors va ser el meu jefe el que va haver de dir, escolta, nosaltres tenim la Mariona aquí que també té una opinió. I va ser com, ai, mira, veus?
5: Que bé. Gràcies. Ens pensàvem que era la que portava el cafè.
0: Sí, sí. I molt bueno, bé. És bàsicament que costa molt que alçar la veu. Costa molt.
6: Que fort, no?
0: I perquè... jo que soc bastant... que prefereixo a vegades callar... em costa tirar endavant.
6: Doncs Mariona, això ho has de canviar.
5: Tens
6: que fotre ja el cop sobre la taula.
0: No, no, alguna vegada m'ha passat,
6: Clar. Que callin i t'escoltin, perquè és que a més tu, a part, ets jove.
0: Sí.
6: Vull dir que si estàs amb dinosaures, que algun serà un dinosaure, algun senyor o dinosaure hi haurà, no tots, doncs ostres, els dinosaures podien dir, podem aprendre també de la joventut.
5: Ah, perdona, els dinosaures van néixer i van créixer en un món sense drons.
6: Ja, veritat.
5: No.
6: Però jo pensava que s'havien extingit tots, es veu que no. Ha quedat algun, no, por any.
0: A mi m'ha passat amb gent d'aquesta edat que quan érem un equip de 4, hi havia, estàvem dos persones, l'altre noi i jo, sempre anaven a preguntar cap al noi. I és com, i si el noi no hi era, venien a mi i em preguntaven pel noi.
5: No ha vingut avui.
0: No ha vingut avui.
6: Però això també m'ha passat a mi, quan jo treballava a Recursos Humans, a mi em va passar moltes vegades. Quan venia un senyor o metge venia i ens ignorava totes les noies que estàvem allà i s'anava l'únic noi que hi havia. Ja. A més, amb un despotisme brutal.
0: Sí.
6: I llavors, bueno, havies de callar perquè...
0: Ja volveré otro dia.
6: Que te vaya bien.
5: Poca feina tens.
0: Exacte.
5: Si pots anar vinguent.
0: Tan important no era.
6: És molt fort.
5: Exacte.
6: Bueno, Mariona, anem a la pràctica, va, a la part pràctica. Imagino que la legislació de drons canvia cada 2x3. Sí. Segur que això és un merder de caldeu, perquè sí, entre drons i patinets no acabem de fer net. Com ho fas per explicar no, tota la part de legislació de drons a l'equip sense que se t'adormin o sense que et facin, fes a saber què?
0: Uf, és molt complicat, perquè a més una de les meves feines principals és mantenir la política de seguretat a l'empresa. Uh-huh. Molta reunió, i l'avantatge que tinc jo és que teletreballo, per tant és tot més àgil.
6: Clar.
0: Saps? No haig d'estar mantenint contacte. No els haig d'estar veient la cara d'avorriment. Bàsicament, que em costaria molt. I ho faig així, ho intento mantenir així. Al final és una obligació que tinc a la meva feina, que és mantenir aquesta política. I la veritat que tinc sort amb l'entorn que tinc, que és que sempre s'interessen molt.
6: Home, és avorrida segurament tot el tema normativa i tal, sí, però és molt important, no?
0: És molt important.
6: Perquè si hi ha qualsevol problema...
0: És que per mi la gent, quan pensa en aviació, no pensa en aquest vessant de l'aviació.
6: Clar.
0: O sigui, és com que no existeix.
6: Perquè és molt recent tot el tema drons,
0: sí,
6: no?
0: Sí, sí, però en l'aviació tripulada passa exactament el mateix, i és encara més important que en el tema dels drons.
6: Parlant d'això, d'aviació, no?

0: Moment, que per qui no ho sàpiga, que jo crec que tothom ho sap, sí, va ser aquell famós accident de que un pilot va estrellar un avió. Sí. Deien que per problemes de salut mental es va tancar la cabina i va estrellar l'avió i va morir tothom.
1: Jo quan estava estudiant, al Regne Unit, vaig tenir la sort de que un dels meus professors fos un dels que va estudiar el cas de Germán Gómez al comitè de crisi, i bueno, ens va fer entendre que l'informe que havia sortit finalment de l'accident, hi havia moltes més coses que no s'havien explicat.
2: Bueno, suposo que fallen moltes coses.
0: Bueno, tu vas explicar que hi ha moltes capes, no?, que s'han de passar.
1: Quan passa un accident aeri, sempre és perquè, bueno, és la teoria del queso suizo,
0: sí,
1: de James Reason, que és com que vas posant com diverses lonchites de queso no juntes, i quan s'ajunten tots els forats és quan hi ha l'accident.
0: Clar.
1: Quan dona la casualitat que la fletxa passa per tots els foradets, és
0: clar,
1: quan
0: si un forat tapa l'altre, però sempre hi haurà un forat que no es tapi,
1: clar,
0: i passa la fletxa.
1: Pot passar un forat i que la següent lonchita te'l tapi, però que al final...
0: I una de les coses més greus, que com vam comentar, és aquesta, no? És a dir, si aquesta persona realment tenia problemes de salut mental, com és que no va passar els filtres?
1: Clar.
0: No va passar aquests controls de salut mental, no?
2: Clar. Bueno, i altres coses que deurien fallar, perquè no tot era depenia d'ell.
0: Sí, sí.
2: Bueno...
0: Interessant, eh? Tot el tema, però bueno, volar és segur, eh?
2: Sí.
1: Volar segur.
0: Més que anar amb cotxe.
1: No? Sí, molt més.
2: Sí.
1: Molt més. I que anar amb patinet, també.
0: I que anar amb patinet, segur.
2: O amb bicicleta, perquè, escolta, jo l'altre dia a la bicicleta vaig... jo anava bé, però una d'aquestes jardineres de pedres se'm va posar pel davant i quasi em mato.
0: Es va moure.
2: Ja puc dir que quasi em mato amb una de les jardineres de pedres del poble de Malgrat. Deixem-ho aquí. Sí, és més segur volar que anar amb bicicleta. Si els companys de feina o algun dels teus subordinats estiguessin aquí asseguts amb nosaltres, què creus que dirien de tu, de la Mariona?
1: Espero que coses bones. M'agradaria que diguessin que és fàcil treballar amb mi.
2: Sí?
1: Clar, m'agradaria que diguessin això, perquè com que porto temes tan concrets i tan complicats, m'agradaria que la resposta que donessin fos aquesta. Que tot i l'avorriment que puc arribar a ser, al final és d'entendre tot.
0: Clar, i tant. Clar. És que això, no?, al final, és el que ens emportem.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que és el que... Al final... per treballis on treballis i tinguis la responsabilitat que tinguis, fer la vida fàcil als altres.
0: Totalment, i a més que la feina ens passem moltes hores, més que amb la família a vegades.
2: Sí, sí. Home, em dedico a la Mariona, vius a Madrid actualment,
1: sí.
2: I clar, allà està lluny de la família que continuen visquent a Malgrat.
1: Sí.
0: I diem que ens vas explicar que això és interessant també, i s'ha de dir que encara vius a Madrid gràcies a que el teu llogater no és un especulador.
1: Correcte.
0: Ni un fons buitre, llavors li està fent un...
2: Fons voltor, Núria.
0: Perdona, fons voltor. Que no t'estàs especulant encara amb la vivenda i pots viure allà, no?
1: Però
0: si no...
2: Això no passaria a Barcelona.
0: No ho saps, potser tenies un llogater maco que t'ho mantindria el lloguer.
1: S'ha de tenir sort.
0: Totalment.
1: Perquè actualment...
0: És molt heavy. Bueno, això és un altre tema, hem de fer un vivenda. Seria molt interessant. Mariona, veient tot el que has aconseguit, no?, des de l'època de l'escola fins ara treballar com a referent a CITEP, quina sensació tens quan mires enrere? Tornem una mica allò que hem preguntat abans. Quina sensació et queda?
1: Ara per ara estic molt orgullosa d'arribar on he arribat. I he arribat una mica, com us he dit abans, per casualitat, però he seguit un camí que crec que per la meva forma de ser, he anat triant, o sigui, he anat veient els nos i he anat triant a base dels nos, i he arribat a un punt que és un total sí per mi. O sigui,
0: que això que dius és molt interessant, perquè a vegades, no?, nosaltres ja som una altra generació que ha crescut en un altre paradigma, però que el fet de tenir objectius està molt bé.
1: Exacte.
0: Però ser hàbil, sortejant, i ser hàbil i ser resilient,
1: i més en aquests sectors on és tan complicat arribar a entrar,
0: ser flexible,
2: tu eres l'única noia de la teva promoció que va fer el tecnològic aquí a Malgrat.
1: Correcte.
2: Quants éreu a la classe? 10?
1: Correcte.
2: Quants éreu a la classe? 10? 11?
1: A la classe fent el tecnològic seríem uns 11.
2: Són molt pocs, sempre.
1: Molt pocs, sí.
2: En sap res dels teus companys?
1: Sí.
2: Que també tenen...
1: La majoria són enginyers d'empresa privada.
2: Clar.
1: I després n'hi ha d'altres que van decidir canviar de tipus de batxillerat i han canviat de camí.
2: Molt bé.
1: Sí.
2: No, està bé.
0: Està interessant saber-ho.
1: Sí.
0: Molt bé, però molt bé aquesta actitud teva d'aprofitar les oportunitats.
1: Clar,
0: i reinventar-se.
1: Volia fer enginyeria, però després vaig veure que hi havia un refiló

0: la gestió que vaig trobar-ho superinteressant. Sí, sí, i érem 60 a la carrera i vam acabar 23.
1: Buah, 23 persones.
2: Imagina't.
1: Sí, és una classe de P5.
2: Totalment.
0: Tal qual, vam acabar molt, molt pocs. Tal També qual. És una carrera molt desconeguda. Ara ja ho és una mica més, però quan vaig entrar jo venia molt de la privatització. Clar.
1: I més complicat.
0: I era molt desconegut.
1: Quin consell li donaries a la Mariona, aquella petita, o qualsevol noia que ens estigui escoltant, que té por de fer-se valer en entorns on gairebé només hi ha homes?
0: Sí.
1: Què li diries?
0: Doncs li diria justament que no es faci petita, que és molt important saber que tenim les mateixes oportunitats i que cada vegada som més. I jo ho he vist ara fa ben poc, quan he estat a l'administració, que érem 50-50 en plantilla. Llavors, no ens hem de fer petits.
1: No.
2: Clar,
0: nosaltres podem.
1: Que no et diguin que no pots.
0: Exacte.
2: I així canviarà l'entorn també, perquè d'aquí 20 anys ja, segurament ja no hi haurà els dinosaures o la gent més gran que hi ara i estarà més equitatiu.
0: Ha de canviar que li diguis a algú que treballes en aviació i et diguin, però ets de safata. Ha de canviar això.
2: Hostesa, que s'ha de bronca amb el nivell.
1: Ets la que pesa la maleta.
0: Tripulant de cabina, eh?
2: Ah, sí?
0: Safata o no?
2: Hostesa no està ben dit, tampoc.
1: No, tripulant de cabina. Molt bé. Bueno, què et sembla si fem unes preguntes ràpides?
0: Som-hi.
1: Ara ve el test de la veritat. Sí. Cinc preguntes ràpides, sense pensar, eh? Has de respondre el primer que et passi pel cap, sense filtres.
0: Sense matís,
1: ni
0: no?
1: Diplomàcia, vale. Sisplau.
0: Vinga, som-hi.
1: Pensa que ara no ens escolta ningú.
0: Vale.
1: Què és més difícil? Controlar un dron en un dia de vent o posar d'acord a cinc homes en una reunió?
0: Posar d'acord a cinc homes en una reunió.
1: Tothom vol ser el...
0: Sí, perquè el dron caurà i
1: ja està.
0: Però els homes
1: ja el recolliran.
0: Seguiran les seves opinions.
2: Que bona. Seguim. Quina és la teva arma secreta quan un home intenta fer-te mansplaining sobre normativa?
0: Jo callo, el deixo parlar. I quan estigui cansat, ja farem el que vull.
1: I ja li diràs, pam, això t'ho desmonto.
2: Mariona, però m'has de fer alguna cosa emocionant, eh? Ara li tens que tenir un moc preparat, vale. El deixes xerrar, sí. I quan tal, li fots el teu moc estrella.
0: Vale.
2: Sí, consejito.
0: Vinga, farem així.
2: Hem d'anar xapant boques aquesta gent.
0: S'ha d'anar.
2: Clar.
1: Quin superpoder t'aniria...
0: S'ha d'anar.
2: Clar.
1: Quin superpoder t'aniria millor a la feina? Visió de ratxics, sí. O un botó per mutejar els altres?
0: Doncs et diria que la visió de ratxics, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Per què?
0: M'agradaria molt saber què pensen.
1: Vale.
0: Això de mutejar-los...
1: Llegir el coco.
0: Sí, m'agradaria molt.
2: Estaria guai, eh?
0: Sí.
2: Creus que és molt diferent el que pensen del que diuen?
0: Sí.
2: Segur.
0: 100%.
1: Jo crec que a vegades en el seu cap van construint la frase que volen dir, però amb diplomàcia. Perquè estarien dient allò...
0: M'agradaria sobretot veure-ho en entorns on de cop i volta alguna conferència o alguna cosa que et veuen allà i diuen aquesta
1: niñata...
2: Escolta, el millor...
1: D'aquí és filla. Deuen dir, d'aquí és filla.
0: Això fa molta ràbia també, eh? Com has arribat aquí tant?
2: Sí?
0: És
2: que el clitxés, tot clitxés, eh? Van a sac, tot clitxés.
1: Com has arribat? Ets filla d'algú o t'has embolicat amb algú?
2: Potser el que passa és que estan fent veure que escolten i passa allò que li passa a Homer Simpson, que té allà un unicorn i saps?
0: Segur.
2: Seguim. Què prefereixes? Volar un dron de 25 quilos enmig d'una tempesta?
0: Vale.
2: O haver d'explicar la llei europea de drons a un grup d'infantil de nens de 5 anys?
0: La primera.
2: Sí?
0: Sí.
2: Els nens són llestos, eh? Amb 5 anys cap també, eh? Capten la vibra, eh?
0: Mm. No sé, és que... Saps què passa? Que la meva feina és tanta normativa i...
2: No. I els nens no són de normatives.
1: No.
0: I tant.
1: Tot l'escalfa les professores d'infantil.
0: Sí.
1: He començat al col·le i deuen estar desquiciades ja.
0: Va tot tan regulat i és, no hi ha sortida per cap lloc que al final els nens no són tan poc flexibles.
2: Clar, en aquest aspecte.
0: Sí.
2: Bueno, o són massa flexibles.
0: La normativa d'aviació i sobretot de drons és molt poc flexible.
2: Clar.
0: Ve regulada des d'Europa i no hi ha tutia.
1: I suposo que a més deu ser una normativa que deu anar variant, perquè hi ha moltes coses que no es poden preveure.
0: Exacte.
1: I no pots fer una llei per coses que encara no han passat.
0: Exacte.
1: No, que han d'anar passant coses perquè per anar aplicant.
0: Exacte. El sector de drons aquí a Espanya ve basat per la normativa europea, que és EASA, que és l'Agència Europea de Seguretat Aèria. I després nosaltres aquí a Espanya tenim real decrets específics que donen aspectes o modifiquen aquestes normatives.

0: generals. I després tenim la normativa de seguretat en estudis de seguretat, que es diu SORA, que és la que ha canviat recentment. I ara ja amb això ja, ja comencen a canviar i comencen a modificar-ho tot, perquè el món dels, el sector dels drons es comença a professionalitzar.
1: Total.
0: És un sector que va començar com si els drons fossin joguines, uh-huh, i realment els drons no són joguines.
1: Val. Ara no, s'utilitzen, sí, que... per dur armes també. Exacte. I matar. O sigui,
2: nosaltres ara donarem un consell pràctic, perquè l'altre dia el vam parlar amb la Mariona.
0: Sí.
2: Si esteu a la terrassa de casa vostra amb pilotes prenent el sol.
0: Ostres,
2: i passa, sí, un dron per sobre, que sapigueu que podeu trucar a la policia i dir:
0: sí,
2: acaba de passar un dron i jo estic a casa meva i no sé si m'han gravat o no.
0: Correcte. Bueno, ara els drons estan obligats a portar una cosa que es diu DRI, que és un detector remot, uh-huh, que en principi et poden identificar. Uh-huh. O sigui, poden identificar que el dron és teu, i si reps una denúncia... Bueno,
1: doncs, és com el xip dels,
2: si no tens,
1: gossos.
2: Permís.
1: És com el xip dels gossos, no?
0: Però una mica sí.
2: Clar,
0: una mica
2: ara, similar, jo tinc una altra pregunta. Si, per exemple, han donat permís a algú per volar un dron en un cert sector i, sí, pilla alguna persona allà a la terrassa de casa seva, és que a mi aquest tema em preocupa, perquè a vegades estic a la terrassa i veig passar drons.
0: Sí.
2: Aquella persona ha hagut d'estar avisada de que tal dia, a tal hora, hi haurà una cosa especial amb drons.
0: En principi, si capten imatges teves i tu no havies donat permís, poden tenir problemes.
2: Vale.
0: Sí.
2: Va bé saber-ho.
0: Sí, sempre has d'estar involucrat en l'operació, si t'has, uh-huh, de gravar.
2: Vale,
0: i si, sobretot si t'han de sobrevolar.
2: Clar.
0: O sigui, una cosa és que captin imatges i l'altra que et sobrevolin.
2: Uh-huh.
0: Cuidado amb sobrevolar gent que no ho has avisat.
2: Clar.
0: No,
2: això va molt bé saber-ho.
1: No, sí. De totes maneres, segur que es cometen encara moltes irregularitats, perquè el que tu dius és un món tan nou, tan,
0: sí,
1: desconegut, que està emergent tan ràpid.
0: Sí.
1: I, però bueno, tindràs feina, no? Sempre, perquè això està increixent.
0: Està creixent moltíssim.
1: Per això.
0: Moltíssim.
2: D'aquí en una paraula, Mariona. En una paraula, eh? Què se sent quan una és la punyeteríssima ama?
0: Tranquil·litat.
2: Tranquil·litat.
0: Se sent tranquil·litat.
2: Tranquil·la.
0: Sí.
2: Molt bé. Tens el poder.
1: Clar que sí.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: guai.
0: Sí, sí.
1: Mariona, ha estat un plaer.
2: Sí.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Parlaríem molt més amb tu. Des d'aquí, jo crec que la millor manera d'acabar és, sí, ets un exemple.
2: Totalment.
1: Que tant de bo inspiris, no? El teu exemple inspiri a més malgratenques, a noies joves que no saben què fer, què estudiar, o que rebutgen potser carreres masculinitzades per por no encaixar, les animem a que ho facin. Perquè el que hem de fer és canviar l'estructura.
2: Sí.
1: I que d'aquí 20 anys s'hagin jubilat les persones, anem a dir-ho així, que estan ara, i hi hagi paritat.
0: És tan fàcil com fer el que t'agrada sense pensar, mm-hmm, el que poden pensar els altres de tu.
2: Correcte. Exacte.
0: Sí.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Mariona.
3: Fem i desfem. Què hem après?
1: Bé, doncs arribem al fem i desfem. Després de parlar amb la Mariona, ens quedem amb una idea molt clara. No hi ha professions d'homes i professions de dones. Hi ha professions on històricament els homes han tingut més presència, més oportunitats i més referents, i l'aviació, la tecnologia o el món dels drons en són un exemple.
2: Sí, i precisament per això és tan important que dones com la Mariona siguin visibles, uh-huh, i siguin referent, perquè quan una noia jove veu una dona treballant en un sector que fins fa no tant semblava reservat només als homes, passa una cosa molt potent. Pot imaginar-se a ella mateixa ocupant aquell mateix espai, i els referents, com deien, importen, i importen molt.
1: Sí, però també ens sembla important no posar tota la responsabilitat sobre les dones, perquè no es tracta només de que les dones siguin més valentes, que tinguin més confiança o que aprenguin a fer-se escoltar, que és clar que l'empoderament personal és important, però també ho és transformar els entorns professionals, perquè no siguin les dones les que hagin d'adaptar-se constantment a unes normes que moltes vegades s'han construït sense tenir-les en compte.
2: Clar, i aquí entra una altra paraula que avui ha aparegut d'una manera o altra, que és oportunitats.
1: Uh-huh.
2: Perquè no n'hi ha prou amb dir a les nenes i a les noies tu pots ser el que vulguis. Hem de garantir que realment tinguin les mateixes oportunitats per arribar-hi, que puguin estudiar allò que els interessa, que no descartin una carrera perquè pensen que això és de nois, i que tinguin referents, que puguin créixer professionalment.
1: Sí, perquè aquí ara m'ha ressonat molt el concepte, no, que diuen a vegades el famós concepte de discriminació positiva,
2: uh-huh,
1: que molta gent que realment és un concepte que és molt controvers o que genera controvèrsia, i que molta gent normalment sempre et fica l'exemple, no, de, és que clar, no està bé que hi hagi discriminació positiva en el cos de bombers, per exemple, o de policia, perquè hi han coses, no, que un home les faria millor que una dona, perquè s'entren només en el tema força, no? Perquè sí, la gent redueix sempre el mateix, jo sempre dic el mateix.
2: Sempre es posen a l'exemple del físic.
1: De la força, i dius, sí, vale, però, per exemple, està clar que en un incendi, no, si has de carregar una persona, doncs possiblement té més força un home que una dona. Sí, però és que no és només això el que compta en un incendi, és que potser compten més coses, com estratègia per treure la persona, saber entrar per una banda o una altra, utilitzar les mangueres d'una forma adequada. Per tant, no només hi ha la força en joc, hi ha altres coses. Per tant, la discriminació positiva és molt, molt important. Tornant al que dèiem, perquè una dona de 29 anys pot tenir molta experiència, molt coneixement i molta capacitat, pot saber
2: controlar.
1: Pot saber de drons, d'aviació, d'enginyeria, tecnologia, de seguretat operacional, i això no hauria de ser notícia. Tenim les mateixes capacitats.
2: Però mentre encara ho sigui, haurem de continuar fent-ho visible. I potser aquesta és una de les coses que més ens agrada de la història de la Mariona. Que no només parla d'arribar a un sector masculinitzat, també parla de fer xarxa i obrir camí perquè hi arribin altres dones, com bé ens ha explicat amb el projecte de la cooperativa. I aquí iniciatives aquesta mateixa, com Somos Drone, tenen un paper molt interessant. Demostrar que l'empoderament no és només arribar tu a un lloc, sinó també ajudar a altres dones a que hi puguin arribar.
1: Totalment, i això ens porta també a una última reflexió. Potser no necessitem que les dones joves siguin excepcionals per entrar en aquests mons, potser el que necessitem és el que dèiem abans, no? És que es deixin de sentir que han de ser excepcionals per demostrar que mereixen ser-hi, que puguin també equivocar-se, aprendre, créixer, liderar i simplement fer la seva feina com qualsevol altra persona.
2: Així que sí, sí. Així que si avui ens estàs escoltant alguna noia que està pensant a estudiar una carrera, començar una formació o entrar en un sector on veu poques dones, que no deixi que un estereotip decideixi per ella. I si algú li diu, això és un món d'homes, doncs potser la resposta és molt senzilla. I qui ha decidit que ho sigui?
1: Totalment, perquè el que dèiem abans, ocupar espais nous també és una manera de transformar-los. I cada dona que entra en un sector on abans hi havia poques dones, no només obre una porta per ella mateixa, sinó que pot estar obrint una porta per les que vinguin després.
2: I nosaltres, des de Fem el Toc, continuarem parlant d'aquestes històries, de dones que trenquen estereotips, que obren camins i que ens recorden que la igualtat no consisteix només a poder arribar a qualsevol lloc, sinó també a sentir que aquell lloc també ens pertany.
1: Totalment. A vosaltres, els que esteu a l'altra banda, gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi un dia més. Ens veiem en el proper Fem el Toc, no, Mònica?
2: Sí, sí, que ha estat un plaer tenir la Mariona. I bé, ja hem estrenat el primer programa de la tercera temporada.
1: Totalment, amb èxit. I recordeu que qüestionar els estereotips també és fer el toc. Així que us convidem a tots i a totes a que ho feu constantment. Ens veiem aviat. Una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, Jordi Fortià.
2: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
2: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
5: Aquest no és un model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
2: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
1: Esplugues Televisió, Emma Romero.
6: Així explicava la consellera d'Educació Esther Niubó la importància de tornar als bàsics.
7: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada d'un corpus de lectura clau.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: Televisió de Girona, Marc Ibas.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
9: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
1: En cultura, en marxa aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalcada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
10: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes viles que es mouen entre els 25 i els 31 graus. A més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o fresc. Calorosa, de fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contrarrellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix és a Barcelona el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: En les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi han votat a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya, i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment amb models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troia, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fons de la investigació han explicat que constava una alerta per la desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en territori. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la alcaldessa Alba Muntadas.
20: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
19: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les llicències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
0: I encara una darrera qüestió. Neix una experiència turística per fer una carrerada amb un pastor i el seu ramat. La carrerada que uneix Santa Coloma de Queralt i Cunit aposta enguany per una nova edició del 23 al 25 d'octubre, on una cinquantena de persones podran fer la ruta amb el pastor i les seves 150 cabres negres. L'Espluga FM, Laia Molné.
1: Amb un recorregut de 60 quilòmetres que arrenca Santa Coloma de Queralt, els interessats poden formar part de la proposta amb reserva prèvia. Amb un preu de 220 euros inclou dues nits d'acampada, activitats i àpats especialitzats segons cada comarca. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, detalla la proposta.
21: Serà un gran esdeveniment que anirà acompanyant no només de la recuperació d'un camí transhumant, un camí ramader que venia de Cunit fins a Santa Coloma, sinó que només hi haurà serà també una experiència turística, serà una experiència gastronòmica i serà també una experiència de territori, de regió.
1: Aquesta proposta té la intenció de recuperar la tradició ramadera, posar-la en valor i incentivar la seva recuperació.
0: En cultura, Barcelona ja està immersa totalment en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el dia de la patrona. Anem cap a Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
22: Bona tarda. Doncs a plaça Sant Jaume arribant ja els últims gegants dels diferents barris de la ciutat per completar aquesta cavalcada que avui ha aglomerat centenars de milers de persones. Ha sortit a les 6 de la tarda de plaça de Catalunya, ha baixat per Fontanella, via la Llatana, on hi havia moltíssimes famílies i moltíssima canalla, després al carrer de Jaume I fins aquí, on ara mateix els gegants de Barcelona, el rei Jaume I i Violant d'Hongria i també la Liga estan rebent a la porta de l'Ajuntament i cultura popular de la ciutat. Però del que hem vist des de les voreres i fins als balcons, tothom mirant com arribaven els gegants, com saludaven els més petits, els capgrossos, i com un bosc de mòbils s'omplia els carrers per gravar un dels actes, com diem, més tradicionals i que més gent aplega de les festes de la Mercè. Aquest acte, que està coordinat per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i que enguany té un accent xinès, Xangai, la ciutat convidada a la Mercè, i ha portat el Rolling Lantern Show, una dansa popular inspirada en la feina de pescadors que parla de la protecció i de la força de la comunitat. I, per tant, doncs, gegant de casa i accent xinès per aquesta cavalcada de la Mercè d'enguany.
0: Moltíssimes gràcies, Pau, i molt bona Mercè. A Terrassa, la nova temporada de Simfònics engega també aquest divendres amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado, i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. Serà tot un programa divers que s'allargarà fins al mes de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Tots els sabors de la música per als gustos de tots els espectadors. La nova temporada Simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la FAC destaca per una varietat d'estils i formats que comporta un canvi de registre a cada concert. Són 9 actuacions de setembre a maig i cadascuna amb una proposta ben diferent a l'anterior. Escoltem Andrés Salado, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
24: Claro, aquest és el nucli de l'orquestra, no? El poder llegar a tothom de diverses, con diverses músiques, de diverses maneres i una vegada més con molta qualitat i con música vibrant.
23: L'estrena és divendres amb les danses hongareses de Brahms sota la direcció d'Andrés Salado i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. En la temporada destaquen dues primeres vegades. La primera al novembre, la projecció de la pel·lícula Psicosi amb la interpretació en directe de la banda sonora. I a l'abril, un concert que enfrontarà la música de Beethoven amb la segona sinfonia i la del pianista Marco Mezquida, que estrenarà un nou concert per a piano i orquestra.
0: I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la jornada de la Mercè. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de català, que entre ells les petites editorials. David Navarro.
25: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
26: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
25: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la derrota contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà d'aquí a mitja hora a partir de 8:45 del vespre. En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. El Pons Lleida se les veurà amb l'Ametller Origen Vilafranca. Ens en porta l'última hora en Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes aproximadament en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
5: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
4: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins al dia 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els dos primers classificats s'enfrontaran a la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:45 de la tarda. Al grup també hi tenen el Montada marroquí i el tercer rival sortirà del duel de la prèvia que enfrontarà el Zamalek amb el Los Angeles. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Enguessan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Westfalen y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Hemos entrenado bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs el Barça, que jugarà aquest Mundial de Clubs a partir de demà a Egipte. Tornant a partits d'aquesta setmana, i en waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la Divisió d'Honor contra el Mediterrani per 15-17. I per acabar el bloc d'esports, l'Ali, avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics. Granollers ha donat el tret de sortida, dues setmanes d'itinerari que recorrerà 16 poblacions abans d'arribar a Tarragona el 8 d'octubre. L'endemà, el dia 9 i fins al 12, la ciutat tarragonina acollirà una nova edició dels Special Olímpics.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giri. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Més de 570.000 vehicles han sortit a l'àrea de Barcelona en el marc de l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar ahir a les 12 del migdia i que ha acabat avui a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit en preveia uns 580.000 que abandonarien l'àmbit metropolità, per la qual cosa la xifra final suposa un 98% del vaticini. Durant el matí a la P7 s'han registrat un trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit Girona. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona entre el migdia i la mitjanit de diumenge. I el govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla dissenyat per educació per reforçar els aprenentatges. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix. Les entitats ecologistes s'han carregat contra el model que consideren insostenible i poc sostenible mediambientalment. Josep Joan Segarra és el portaveu de l'Associació Sediments. L'escoltem.
3: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
1: I investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta passada nit. Al carrer els Mossos han rebut l'avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'aquest home. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català, la jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes al llarg del passeig Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials que veuen la setmana com un aparador.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot pregat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes, diu les properes hores. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Progrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisament ha concedit una entrevista exclusiva a Televisió Sabadell Vallès, una entrevista en què el cap de l'executiu ha abordat algunes qüestions que estan marcant l'agenda política, entre elles l'habitatge. En té els detalls el nostre company Joan Muñoz.
2: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
3: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi ha ajuts mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem al seu lliure funcionament és insaciable. No?
2: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers.
3: El 2028 hi haurà màquines, en aquest tram que és el que vam acordar, i vostès saben que jo defenso la totalitat
4: fins a Granollers,
3: 40, però saben també que el meu acord d'investidura diu que farem aquest tram que tenim compromès des de Terrassa fins a Sabadell, no? És el que farem ara, no? I jo, a la que pugui, tingui suport polític, el meu punt de vista és que s'hauria de fer sencera.
2: Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
1: I el president israelià Benjamin Netanyahu ha rebut una gran escridassada a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Gran part de l'auditori ha abandonat la sala, que ha quedat buida abans que comencés a parlar. Netanyahu ha començat amb un missatge directe als assistents. Si hi ha més covards morals que vulguin abandonar la sala, que ho facin ara. L'ha aplaudit la seva delegació.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Rura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar un nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot plegat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes aviat. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Congrés. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho ha confirmat a Televisió Espanyola.
2: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural. Hemos trabajado la redacción de este Real Decreto en lo que se refiere a los desahucios de la mano de Naciones Unidas. Estamos ahora conformando con los grupos políticos esa mayoría para que no tengamos que estar recurrentemente en esto, porque yo quiero recordar que esto no hubiera sucedido si en el Parlamento a principios de este año se hubiera convalidado hasta en dos ocasiones la paralización de los desahucios que llevó el gobierno de España.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits demà al matí per abordar la situació de l'educació. La reunió serà 9:45 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. És l'esborrany que, segons publica l'ACN, apunta que va incórrer una fallida lògica que no manifesta el que realment volia la norma. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés amb la interpretació de la llei. I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila, unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que podrien tenir un cost d'entre 4 i 6 milions. Aquest emissari submarí seria d'un quilòmetre de llargada i recolliria l'aigua de la pluja de la nova xarxa de pluvials. I acabem. L'Assemblea de les Nacions Unides s'ha buidat quan el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pujat al faristol. Molts diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i, entre crits, ha marxat de la sala. Abans de començar el discurs, l'israelià ha convidat a dir a marxa qualsevol altre covard moral que no hagués sortit encara.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.